Sé estar sa no sé bisdar, està s'ensullà vidia, vero i sa s'en svatia da sve to ni staje,